En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Onda Cero, Elche. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer la guitza. Vol dir molestar, fer la punyeta, posar través o complicar les coses a algú. No em facis la guitza. És una expressió que pot ser suau, quasi

de joc o més seriosa, depenent del moment. Perquè tots hem tingut algú que ens la fa. I si som sincers, també l'hem fet alguna vegada. Sense mala intenció, o potser sí. Però en el fons ens recorda una cosa molt humana, que conviure no sempre és fàcil. I que a voltes també ens posem a prova els uns als altres.